0: las deu, perquè el gabinet ru las deu, perquè el gabinet ru.
1: I grunyàs.
0: Aquí trobaràs les veracioles, aquí trobaràs les veracioles.
1: Oh, vale.
0: Mas d'atender amunt d'on vas, mas d'atender amunt. No racenta ballar les altres, no racenta ballar les altres. Rumba, guai.